si no ho sabies, on Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: Deixeu-nos en pau, fill de puta, això et llur mau. Si la nit plou a Baicarga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermon 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en un 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermon 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermut a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing 5 Company i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
2: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
3: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
4: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, en el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que es un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
5: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
0: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
6: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
7: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
8: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
9: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
10: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva setena edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
11: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la setena edició, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Asen Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
14: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: Aquest divendres passat s'ha reunit l'assemblea de militants del PSC de Cubelles que ha confirmat la decisió de fer un canvi de candidat en les eleccions del 2027, després doncs, que Renata Bedós hagi encapçalat la llista socialista en dues ocasions, 2019 i 2023. Aquest pròxim 2027 el candidat escollit ha estat Arturo Carrillo, qui doncs, ja va anar de número 2 el 2023 i actualment doncs, és regidor a l'Ajuntament de Cubelles. Doncs contactem amb en Arturo Carrillo després d'aquesta notícia. Gràcies per atendre'ns, Arturo. Benvingut, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I bé, aquest divendres passat s'ha reunit aquesta assemblea de militants on s'ha pres aquesta decisió. Com ens ho vols explicar també, agafar aquesta responsabilitat, no?, com a cap de llista i com ha anat, no?, aquesta assemblea i aquesta decisió de fer un canvi?
2: Correcte. En aquest cas, bueno, ja fa uns dies va sortir la notícia de que bueno, la Renata Bedós deixava d'encapçalar el projecte socialista de cara a les eleccions del 2027, després d'aquestes dues legislatures. No? En aquest cas, des de l'assemblea, la rotació, vam agrair per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles, i bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte, i en aquest cas, pues, per unanimitat dels militants, es va decidir que jo encapçalés el nou projecte, no?, socialista.
1: És un canvi de candidat, però bé, el fet que també doncs, durant aquesta legislatura ja hagis tingut presència, responsabilitats, no?, i anessis de número 2, s'entén també com un canvi, diguéssim, continuista, d'alguna manera, no?, en el projecte actual dels socialistes de Cubelles?
2: Bueno, en aquest cas, sí que m'agradaria dir que, com bé dius, no és un projecte personal, no?, és un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles. No? Sí, veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un objectiu, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat. No? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no?, de cara als propers anys. I per això doncs, volem construir un projecte obert, proper i però també ambicions d'escoltar de veïns i veïnes i bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles. Mm-hmm.
1: També el PSC, no?, ha tingut aquests últims anys, o almenys doncs, com a mínim les dues legislatures en què hi havia Renata Bedós al capdavant i va haver tota una legislatura a l'oposició. Ara doncs, s'està acabant ja una segona legislatura en què heu estat a dins del govern. Per tant, heu vist, diguéssim, el dia a dia de l'Ajuntament tant des de fora com des de dins. No sé si això també creieu que és que us aporta doncs, experiència de cara a aquest 2027.
2: Per suposat, és un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no?, tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: S'espera que sigui un 2027 en què, evidentment, les eleccions municipals, no?, que ja tenen la data assenyalada cada 4 anys, però hi podria haver un cicle electoral, no?, podríem dir-ho així, o més cites electorals durant l'any. Això no sé si doncs, us pot suposar també més, menys feina, en cooperació amb anys anteriors, també de compaginar-ho tot plegat. Clar, des d'un punt de vista més municipal, també com us pot afectar si realment doncs, s'engega aquest calendari electoral, diguéssim, durant el 2027, no?, a l'Estat o a Catalunya, més a les municipals. Bé, com veieu aquesta possible situació?
2: Està clar que hi ha dos grans fites del 2027. Unes són, i les més importants per nosaltres, són les eleccions municipals. Els socialistes som un partit municipalista i per nosaltres les eleccions municipals són molt importants. Està clar que també hi ha una nova fita també, que són les eleccions generals de l'Estat, i en aquest cas està clar que han de ser el 2027. Nosaltres, de moment, estem molt centrats en aquest moment, com les eleccions de Cubelles, en el govern de Cubelles, però mirant les eleccions del 2027 municipals, que seran el maig, el 23 de maig del 2027.
1: Sí, sí, finals de maig del 2027, les municipals, les altres encara no sabem, no?, quan seran, fins i tot doncs, s'havia arribat a especular si es farien coincidir o no, però vaja, això ja ho veurem, no?, si s'acaba confirmant o no. Bé, no sé si vol afegir res més, també, doncs, de quina és la situació, també, del PSC a Cubelles i, doncs, com afronta aquests pròxims mesos.
2: Però en aquest cas, en el PSC de Cubelles, actualment estem en aquest moment d'aquest canvi de candidatura. Estem amb molta il·lusió, tenim un equip preparat per portar endavant el projecte socialista de cara a les eleccions municipals del 2027. Jo estic molt content i orgullós de que el meu partit i la meva agrupació m'hagin escollit per unanimitat com a candidat a l'alcaldia de Cubelles, i en aquest cas, doncs, treballar i treballar, el que sempre han fet els socialistes de Cubelles, treballar per Cubelles i treballar per millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: Doncs Arturo Carrillo, com a futur candidat, doncs, del PSC de Cubelles, hem parlat avui, membre també de actualment del govern municipal i regidor, doncs, de participació, de comunicació i transparència. Gràcies per atendre'ns i moltíssimes gràcies, doncs, per donar-nos també aquesta informació. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: que es busca, no? Quan tu estàs tantes setmanes preparant la temporada, doncs ha començat bé. Llavors, mira, hem tingut l'encert de fer-ho bé i ens vam portar els 3 punts, sí.
1: I el partit com va anar? Perquè, evidentment, una cosa és el resultat, són els 3 punts, un bon començament, però si ens posem en el detall, com vas viure el partit? Quina és la teva valoració d'aquest maig?
0: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes. I després sempre tens aquest neguit de que, malgrat tens el control del partit, i crec que vam estar els últims 15 minuts, sobretot, a camp contrari, a qualsevol penjada, qualsevol pilota aturada, qualsevol història, doncs, clar, al final pots rebre una ocasió de l'equip contrari i et pot fer mal. Per sort no va ser així, no va arribar cap ocasió i vam acabar bastant seriosament el partit sense cap ensurt.
1: Ja ho diuen, no?, que el 2-1 és el resultat més enganyós, no? Et dona la sensació aquesta d'anar guanyant el partit, però clar, en qualsevol moment et pot marxar amb un gol. Pel que fa a debut, hi van debutar molts jugadors, també és veritat que la plantilla té molts jugadors nous, però un dels jugadors, evidentment, és el Mauro Vázquez, que va ser el que va marcar els 2 gols. Imagino que també per un jugador que s'estrena, fer 2 gols, no? també és un bon començament. Com a mi, li dona moral, no?, a un jugador que ha de fer gols.
0: Sí, home, al final és un noi jove que, bueno, que és una persona introvertida, que sap que té potencial, però que al final arriba a un lloc nou, i al final aquesta pressió de tenir que demostrar, doncs, vulguis que no, la tens. Llavors, home, que millor que començar així. Jo, la veritat, estic molt content per ell, perquè al final és una aposta nostra i, bueno, sí que és cert que al final, doncs, estava acompanyant una miqueta també l'encert. I en aquest sentit, doncs mira, el nano s'ho ha currat aquesta pretemporada, perquè és així, s'ho ha treballat ell molt i ha demostrat que de moment és avui dia és el davanter titular. I aquesta setmana, òbviament, s'ho mereix tornar a fer-ho.
1: I és el que dèiem, no? Un davanter, vaja, el gol és la seva vitamina, no? Si fa gol, se sent millor, té més confiança i, evidentment, doncs, també afronta els partits d'una altra manera. Volia també parlar d'altres jugadors, per exemple, jugadors que han pujat del B i que ja han debutat en el primer equip, és el cas del Bernat Fonoll, em sembla, i de l'Emiliano Silva, em sembla, no? No sé si hi ha algun més.
0: Bueno, l'altre dia també va jugar el Paolo una estoneta. I sí, bueno, l'Emi ja ve fent tota la pretemporada amb nosaltres i en principi, malgrat tingui fitxa el B, doncs està en la nostra dinàmica. El Bernat sí que és cert que va ser a final de pretemporada que per les baixes que teníem pues ha tingut que reforçar una miqueta en els entrenaments en l'últim partit de pretemporada i ja s'ha quedat al primer partit de Lliga. I Paolo també ve fent la pretemporada una mica a cavall entre l'A i el B, i a la pretemporada jo crec que havia jugat dels 6 partits

0: et diria que 5, ara de memòria, 5 ja els havia jugat amb nosaltres i bueno, l'altre ja va venir convocat i va jugar uns minutets, sí, sí. Mm-hmm.
1: I també va debutar l'últim en arribar, el Facundo, no?, sí. que firmava aquesta passada setmana i ja podia jugar el dissabte en aquesta primera jornada de Lliga. En tot cas, inici de sumar 3 punts, això evidentment dona moral, de cara sobretot al proper partit, el debut a casa, no? Que també doncs, és un d'aquells partits importants, no? La presentació ja oficial davant de l'afició, és veritat que va haver el partit de festa major i algun amistós, però ara ja la cosa va en sèrio, contra un rival que a més també va guanyar en la primera jornada, per tant doncs, un rival que també segur que posarà les coses difícils.
0: Sí, home. Al final això jo crec que t'ho direm que en cada equip contrari que ens trobem, al final tots els equips et ficaran en problemes, tots els equips tenen punts forts i també tenen algun que altre punt que no és tan fort i he d'intentar doncs trobar-ho. El Camarles, ostres, doncs tot el que és pilota aturada, tot el que és ostres, jugades per banda i centrades laterals, tot això ho fa molt bé. A partir d'aquí, bueno, hem d'intentar trobar les seves mancances per nosaltres treure el partit endavant.
1: Partit a casa, no? En aquesta lliga que els desplaçaments són tan complicats, o ho deies la setmana passada, que doncs, aquests camps, no? aquests viatges, suposo que fer-se fort a casa, sumar els punts de casa, és vital.
0: Sí, sí, jo al final que tampoc vull ficar cap pressió als nanos, però home, sí que és veritat que a casa, doncs igual que nosaltres ens agafem el cotxe o el que sigui i fem una estoneta de viatge amb el que això comporta, doncs en aquest cas també el fan ells cap aquí. Llavors, bueno, s'ha de notar que nosaltres sortim al 100%, que anem pel partit i que quan es donin compte doncs, han d'estar per sota del marcador. Aquesta és la intenció, però bueno, al final el que sempre et dic, no? Les paraules... són paraules i després s'han de fer reals al camp.
1: Aquesta és la intenció, evidentment, per això es treballa, no?, durant la setmana, per que sí. Després això surti al camp. En tot cas, partit 6:45 de la tarda, el Josep Pons i Ventura, aquest Cubelles Camarles, segona jornada de Lliga d'aquest grup 6è de la segona catalana, de moment... una victòria per al Cubelles, una victòria per al Camarles, per tant, doncs, equips que arriben també en un bon inici. Veurem doncs, si això té més continuïtat i sobretot doncs, si l'equip comença a agafar doncs, aquests hàbits. No? Deies que la primera part va ser molt bona, veurem doncs, si això es pot anar ampliant, no? I es pot acabar de dominar tot el partit com vosaltres voleu. Josu, entenc que jugadors lesionats, ningú, no sé si algú va prendre mal, si ja saps que tens algun jugador que no hi serà...
0: Sí, bueno, tenim diverses baixes de la pretemporada ja. El Gerard està acabant de recuperar-se d'una lesió muscular. L'Àlvaro, a la seva feina, va tenir una història al turmell i la ve arrossegant. I diria que... I el Jan Valls, que també és una lesió muscular. Llavors, bueno, esperar que recuperi la gent... I que no caigui ningú més i que la gent que estigui bé pues estigui el més a prop del 100%.
1: Per altra banda, també la pretemporada és habitual, no? Aquest tipus de lesions, si s'ha estat aturat un temps, tornar a començar, la càrrega dels entrenaments, és habitual.
0: Sí, bueno, mira, per fortuna només hem tingut el Gerard i el Jan, que va ser una petita punxadeta, bueno, que no sabem si és... perquè al final no s'ha fet una eco encara, però al principi no ha de ser molt. Però bueno, l'Àlvaro va ser ell a la seva feina, que va tenir una torçada al turmell i se li ha complicat. Són coses ja externes que no arribem nosaltres. I a partir d'aquí és veritat que l'índex de lesions, de moment, toquem fusta, està siguent baix. A veure si continuem així.
1: Esperem que sí, esperem que sí. En tot cas, que vagi molt bé la setmana d'entrenaments i bé, que hi hagi sort també el cap de setmana amb aquesta nova jornada de Lliga. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem amb la música d'avui, amb la cobla La Principal de la Bisbal i un dels nostres grans compositors, Manuel Saderra i Puigferrer, amb una sardana de 1944, Magdalena.

Per la part central del nostre programa hem fet una primera selecció d'un enregistrament de la cobla La Principal de la Bisbal, un doble CD publicat el 2022 amb el recull de sardanes estrenades durant 15 anys a l'Aplec Comarcal d'Osona, en les edicions del 2007 al 2022. A continuació tenim una sardana del compositor Miquel Tudela, estrenada l'any 2009 a Sant Julià de Vilatorta. Osona, salta i balla.

La principal de la Bisbal ha interpretat Osona, salta i balla, una balladora sardana de Miquel Tudela, i tot seguit una obra de la compositora manresana Dolors Viladric, estrenada també el 2009 al Parc de les Fonts de Sant Julià de Vilatorta. Sardanistes d'Osona.

Acabem d'escoltar Sardanistes d'Osona, de Dolors Viladrich, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Seguim amb aquesta cobla, ara amb el compositor Xavier Baurier i una peça estrenada el 2014 a Sant Martí de Centelles, l'Alzinar de l'Oller.

0: Comencem el 2024 amb canvis a la Confederació Sardanista de Catalunya, que passa a ser Som Sardana. El 29 de desembre neix somsardana.cat, el nou web i també noves adreces electròniques i nova xarxa socials, amb el clar propòsit de donar una visió nova, fresca, engrescadora i atractiva de l'univers sardanista. A la nota de premsa on s'informa d'aquest canvi, llegim el següent. El món associatiu de la sardana és molt ric, viu i variat. Prop de 400 entitats organitzen 3.000 activitats anuals, com ara ballades, aplecs o concursos, i mouen al voltant de 35.000 persones. Però tot i aquestes xifres, és poc conegut més enllà dels seus cercles.
1: A més de ser un canvi de nom i de grafisme, aquesta nova marca és l'inici d'una etapa on volem continuar amplificant la visibilitat i la difusió del món sardanista des d'una òptica més actual i arribar així a tota la societat, en especial als no sardanistes. Cal donar a conèixer la diversitat i capacitat innovadora de la sardana, així com el seu atractiu social, cultural i esportiu per a gent de totes les edats. El nou portaveu dels sardanistes, Joan Pons, afirma que amb aquest canvi mirem cap al futur, fem país, renovem la tradició i la mantenim viva. Hem acceptat el repte de demostrar que la sardana no és només de la gent gran. Tots hi tenim lloc. Us convidem, doncs, a entrar a la Rotllana. Ja no som la Confederació, ara som Sardana.

Continuem amb el compositor, músic i pedagog Jordi Vilaró i una sardana estrenada el 2017 a Seva, Anton i la Teresa per molts anys.

Acabem d'escoltar Anton i la Teresa, per molts anys, de Jordi Vilaró, una dedicatòria d'aniversari a una parella sardanista, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal, i amb la mateixa cobla, una sardana del compositor tarragoní Alfred Abad i Gascon, i una obra de 2019, dedicada a l'Àngel Capdeferro, Bocins d'Història.

ha estat Bocins d'història, una dedicatòria d'Alfred Abad a Àngel Capdeferro per la seva contribució al patrimoni sardanista. Es va estrenar al 13è plec comarcal de Gurb. A continuació, escoltarem una obra del 2021, estrenada a Sant Julià de Vilatorta, Joventut Vilatortina, dedicada a una de les colles sardanistes que va tenir la població.

Enguany incorporem de nou al nostre programa l'espai del concurs La Sardana de l'Any. És la 34a edició que es desenvoluparà entre els mesos de gener i maig. Participen 40 sardanes seleccionades entre les estrenes de l'any 2023, de les quals sortiran les guardonades amb el Premi Popular, Premi de la Crítica i Premi Joventut. El 25 de maig se celebrarà el concert i la gran final a l'Auditori August del Palau de Congressos de Tarragona. Tindrem cada setmana les eliminatòries, escoltarem les sardanes seleccionades i, si ho desitgeu, podreu votar la vostra preferida.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Primera eliminatòria. Sardana número 1. Roc, el meu primer net. De Joan Bosch. Cobla Montgrins.

Sardana número 3. Jocs, màgia, roses i sardanes, de Xavier Ventosa. Cobla Sant Jordi.

0: Hem escoltat la primera eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
1: Bé, amics i oients, arribem al final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, principalment dedicades als 15 anys de l'Aplec Comarcal d'Osona. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que ens acompanyeu de nou la setmana vinent escoltant la nostra estimada música de cobla.
2: I finalitzarem el nostre espai d'avui amb el compositor Josep Maria del Río, de qui es compleixen 110 anys del seu naixement. Escoltarem una airosa sardana del 1951, Gentil Lloretenca, que serà càrrec de la cobla Ciutat de Girona. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Sinto bé amb aquesta bonica sintonia de Mont Country, és per mi un ple un dia més estar aquí amb tots vosaltres i passar una molt bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM, com sempre dic, em repeteixo moltíssim, però convé anar recordant doncs, a on podem escoltar aquesta música, música entranyable, música country. Avui farem un programa així, fent una mica de recopilació de músiques que ja han sonat, de músiques que ja us he posat, i bé, llavors també convé de tant en tant doncs, anar-la recuperant i anar recordant una mica les músiques que fa temps que havíem sonat. No són molt antigues, però sí que fa temps ja que han sonat, eh? Vinga, doncs, com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem!

Molt bé. Bueno, ha quedat claríssim el títol d'aquesta cançó que ens la cantava el Breland. El títol de la mateixa era Cowboy Don. I ara a continuació escoltarem el Jessica Hart, que ens cantarà Good Turnout for Me.

Molt bé. Bueno. Molt bé, vinga, continuem escoltant bona música i ara a continuació escoltarem el Beacon Ridge, que ens cantaran Load. Ai, ai, ai, ai!

Ei, molt bé. Mira, endavant, vinga. I ara a continuació escoltarem el Mark Ford en Neptune Blues Club, que ens cantaran Last Time Around.

Ai, molt bé, vinga. Vinga, va, sí. Continuarem ara escoltant el Country Girls que ens cantarà en Blue Moon. Va.

Oh, yeah, molt bé. Sí, senyor. Ara escoltarem a continuació el Mark Shannon, que ens cantarà Swing Like a Woman.

Molt bé, sí senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Clint Black, que ens cantarà Nothing But The Tolicay.

Sí, senyor. Vinga, ara escoltarem tres cançons. Us posaré tres cançons. Aniran més o menys seguides, suposo que sí. Si no fallen aquests aparells, eh? Vull dir que en principi tot està preparat i coordinat. Si no falla res, vull dir, posarem tres cançons que fa molt de temps que han sonat i han tingut, i poder tenen encara, molt d'èxit dintre de la gent que ballen música country, que ballen country, por ahí. Perquè suposo que són músiques que s'han ballat molt de temps i això, doncs, no es deixa. Però bé, en principi les escoltarem i si hi ha algú que ha sigut ballador de country i les recorda i té ganes de ballar-les, doncs endavant, cap problema, eh? Vinga, la primera que escoltarem és la Jenny McDonald's, que ens la cantarà i ens canta Blaming on the Bossa Nova. Aviam si us la recordeu d'aquesta, va.

Bueno. Ja us dic que són cançons que fa temps que han sonat i que sonen, però avui en dia no sé si encara es ballen. Bé, ara us posaré una altra que ens la canta el DJ Bobo i el títol de la mateixa és Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Molt bé, vinga, ara us posaré una altra que també és molt popular, o ha sigut molt popular, dintre la gent que balla country. Aquesta cançó ens la canta els Sommers, i el títol de la mateixa és Where Her To Stay, i el títol, o és més coneguda, per la Coca-Cola.

Bueno, he dit que us en posaria tres, però no, us en posaré alguna més. Va, vinga, perquè també va bé això. Ara us posaré un funky, una cançó que és molt, molt... Sembla ser que no té res a veure amb el country, però és molt popular. I ha sigut molt popular. I avui en dia encara es balla molt perquè és un ritme molt engrescador. Aquest funky es titula Last Night i la cançó la canten el Chris Anderson i el DJ Robles. A veure què us sembla, va. Aviam si comencem. Sí? Ja. Va. Apa! Right.

Pam, pam. Sí, senyor. Bueno, està bé, no? Ha sigut una cançoneta així engrescadora, oi? És, bueno, jo ja dic que la gent que balla en country, aquesta, quan la toquen, vull dir, es tornen bojos, perquè és molt i molt popular i es balla moltíssim. Bé, ara posaré una cançó que va participar en un concurs ja fa una colla, uns quants anys, eh? I aquest concurs el va guanyar una tal Laura, una amiga meva, Laura, que és d'aquí, de Vilanova, i és un concurs de ball, d'acord? I ella va formar un grupet d'amigues i amics i va participar en aquest concurs, concretament amb aquesta música, i la va guanyar. Aquesta música la canta el John Turner i el títol de la mateixa és When You Got With Me, i és més coneguda per Sammy. Va per tu, Laura.

És que amb aquesta música, ja, solament la música ja et convida a guanyar, perquè és molt xula aquesta cançó, què voleu que us digui? I penso que la Laura, en aquell concurs que hi va guanyar, la coreografia que va fer per aquesta, amb aquesta música va ser magnífica. Bé, doncs va, ja està, hem fet aquest petit comentari recordatori a la Laura, que ja no sé per on camina, ja no sé res de la seva història. En fi, les coses passen, no? El temps passa, les distàncies pues, porten això, a l'olvido, com es diu vulgarment. O ben dit, poder és així. Vinga, i ara a continuació escoltarem la Mary Champion Carpenter, Mary Champion Carpenter, que ens cantarà All Is On Me.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Travis Street, que ens cantarà Bible Belt. Ai, ai.

i amigues, doncs mireu, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagin agradat aquesta petita recopilació de músiques que fa temps que han sonat i que encara van sonant algunes, i que, en fi, que el programa doncs, es tractava d'això, de fer un petit record d'aquestes músiques. Jo només desitjo això, que ens ho passem bé, que vosaltres disfruteu, que us agradin aquestes musiquetes que poso, i al final doncs, no és una altra la meva intenció. Res més, amics meus, qui us ha parlat en Sindobel, ha sigut un honor un dia més estar aquí amb tots vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, amics i amigues, bon dia, benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cintobel, que es troba a la part tècnica, com sempre. Salutacions cordials de qui us parla. Bé, durant aquest mes de setembre, amb els programes que hem anat fent, hem parlat d'efemèrides de fa 50 anys. Hem parlat dels 50 anys de l'acabament de la Marxa de la Llibertat, dels 50 anys de la primera diada de l'11 de setembre, celebrada a Sant Boi, la primera diada després del franquisme, celebrada a Sant Boi el setembre de fa 50 anys, el setembre de 1976, i hem parlat també dels 50 anys de la primera retransmissió en català d'un partit de futbol a càrrec del Joaquim Maria Puyal. I això d'aquestes efemèrides de 1976, encara donen per més, perquè també ara, aquest mes de setembre, ha fet 50 anys de la inauguració de la Bressola. La Bressola és una associació que té com a objectiu la recuperació de la llengua i cultura catalanes a la Catalunya del Nord. Actualment tenen al voltant d'uns 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació infantil i primària i 2 centres d'educació secundària. L'ensenyament que donen els seus alumnes prové del sistema d'immersió lingüística que permet vehicular el català com a llengua de vida de l'escola, una llengua compartida entre els alumnes i els mestres en plena naturalitat. El català a la Bressola no és només la llengua de l'aula, sinó també del pati, la cantina, el bus de l'escola o de les sortides, per exemple. Per aconseguir-ho, les classes de la Bressola són distribuïdes segons el concepte de la verticalitat, en el qual els nens i les nenes de diferents edats comparteixen la mateixa classe i les mateixes activitats. D'aquesta manera s'estableix una relació de col·laboració constant i els més grans ajuden els més petits i a l'inrevés. Tothom aprèn els uns dels altres. Tot plegat en un entorn en el qual el treball per projectes també forma part del seu dia a dia. Tot i viure en un territori en el qual el català pateix una situació crítica, des de la Bressola continuen ferms i decidits en reivindicar el patrimoni cultural, el sentiment i els valors de la identitat dels ciutadans de la Catalunya del Nord. I bé, amb motiu d'aquesta efemèride dels 50 anys de la Bressola, que va ser inaugurada el setembre de 1976, el 3CAT va fer un article, diguem, ja va sortir, a càrrec de Laura Bertran, que és la corresponsal a la Catalunya Nord del 2CAT, és el que posa aquí. I aquest article va sortir publicat el 15 de setembre. I diu que la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya del Nord, la Bressola, arriba aquest 2026 als 50 anys d'història. La data oficial de l'aniversari és el 16 de setembre, primer dia de classe l'any 1976. Repetim, fa 50 anys. Si les dates commemoratives permeten fer balanç i mirar enrere, el lema triat pels responsables permet més aviat mirar endavant. 50 anys sembrant futur. L'acte central s'ha celebrat aquest dimecres, es refereix d'aquesta setmana en què va sortir l'article, amb la mirada posada en l'obertura del Liceu i noves escoles i la situació econòmica estabilitzada, segons el president de l'entitat, Guillem Nivet. A banda dels parlaments polítics, s'han pogut escoltar diverses cançons en català creades per alumnes, s'ha visualitzat un videoclip i un artista ha pintat un quadre en directe. Fa uns mesos ja es van presentar les diferents accions que es duran a terme, com l'enregistrament d'un disc amb cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes d'arreu dels països catalans i dues exposicions itinerants. El primer inici de curs es va fer dins del garatge d'una clínica veterinària de Perpinyà amb només 7 alumnes, el 16 de setembre de 1976. Fem una pausa perquè queda un trosset encara d'aquest article i escoltem ara una cantant que estava afincada, que vivia a la Catalunya del Nord, es va exiliar després de la Guerra Civil. Estic parlant de la Teresa Rebull, que en els últims temps de la seva vida va viure a la Catalunya Nord, a la costa, concretament a Banyuls de la Marenda. Aquí vaig anar a visitar, juntament amb l'alcalde d'Arles, Albert Costa, que és el que va signar
en el seu moment l'acte de protocol d'agermanament entre Arles de Tec i Cubelles. Bé, la Teresa Rebull es va dedicar, era militant del POUM durant la Guerra Civil. Després, com he dit, es va exiliar a França, a la Catalunya del Nord, i més endavant doncs, es va dedicar també a la cançó. I els altres cantants de la nova cançó, el Lluís Llach i tota aquesta colla, que eren molt més joves, l'anomenaven, a la Teresa Rebull, l'anomenaven l'àvia de la cançó. Doncs bé, ara escoltem l'àvia de la cançó, la Teresa Rebull, amb el tema El meu país.

0: Vinga, i seguim amb aquest article de la Laura Bertran, la corresponsal de l'OSCAT a la Catalunya Nord. Abans d'aquesta cançó havíem dit que la Bressola va ser fundada el 16 de setembre de 1976 amb només 7 alumnes. I l'article continua dient que Eric Forcada, que encapçala la comissió del 50è aniversari, recorda, però, que l'origen de la Bressola es troba a Prada de Conflent l'agost de 1975. En aquell moment, la Universitat Catalana d'Estiu va organitzar la presentació del model d'escoles basc, les Ikastolas, fundades el 1969. A partir de l'agost del 75 es començarà una certa reflexió que arribarà amb certes comissions i a dipositar uns estatuts per crear una associació que prepara aquesta primera reentrada. Els primers anys, la Bressola es va poder mantenir gràcies a la voluntat dels militants implicats en el projecte i la multiplicació dels concerts solidaris de Lluís Llach, Teresa Rebull i Jordi Barra, un altre dels grans cantants de la Catalunya del Nord, entre d'altres. L'activitat de la Bressola es va consolidar i estendre a mitjans dels anys 90. Cal recordar una data clau dins la història de l'ensenyament de les llengües dites regionals a l'estat francès. L'any 1995 es va nomenar un nou ministre d'Educació a França, un occità, François Bayrou. Va ser ell que va permetre introduir una possibilitat d'ensenyament immersiu dins de l'ensenyament públic amb un sol cas, l'Escola Arrels de Perpinyà, que va acceptar un sistema híbrid entre immersió i ensenyament bilingüe català-francès. El ministre Bayrou va fer una altra proposta per a totes les altres xarxes d'escoles immersives, com detalla l'actual president Eric Forcada, que diu que una proposta que finalment obliga a renunciar al somni d'escola gratuïta en què s'adapta la llei del 1959 d'escoles privades concertades. Un nou estatut que permetia a cada centre escolar obtenir un finançament públic estatal després de 5 anys de funcionament. Aquest estatut va fer créixer el nombre d'escoles i va ampliar l'oferta pedagògica fins als 14 anys. El nombre d'alumnes va superar la barrera dels 1.000 ara fa 10 anys, coincidint amb el 40è aniversari. El principal repte de la Junta actual de la Bressola és poder acompanyar l'alumnat fins al batxillerat. Dels 15 als 18 anys és l'únic segment educatiu en el que avui en dia no hi ha una oferta d'ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord. En aquest sentit, han comprat el convent Santa Clara al barri del Vernet de Perpinyà, on es construirà el futur Liceu. I fins aquí, doncs, aquest article dedicat a la Bressola amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. Abans de passar a un altre tema, escoltem ara l'Ovidi Montlló amb la cançó Per què vull.
1: Bonjour. Excusez-moi si ne parle pas bien le français. Je chante accompagné de Toti Soler. La première chanson, c'est « Par que si ve, per que vull ».

pogués sortir ella de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me,

Perquè vull, he dit que era una cançó de l'Ovidi Molló, però hi hauria d'afegir aquí el Toti Soler, perquè el seu acompanyament amb la guitarra és realment sensacional. Bé, des del mes de març fins a la setmana passada, en el Can 60, hem anat llegint l'article, el treball que van fer l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez a l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs, un treball que es diu El comerç i els oficis a Cubelles. Doncs bé, a partir d'avui doncs anirem llegint un altre treball, en aquest cas un que vaig fer jo mateix per la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018, un que porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, i això doncs també tenim previst anar-ho fent per capítols doncs durant unes quantes setmanes. I començarem, ens saltarem la introducció, i començarem parlant de la secció dramàtica del Círcul Cubellenc, l'entitat més antiga que hi va haver a Cubelles, fundada l'any 1890. I doncs sobre aquesta secció dramàtica, el grup de teatre, vaja, del Círcul Cubellenc, vaig escriure que no se sap exactament quan es va començar a fer teatre a Cubelles, però sí que és cert que el primer elenc documental el trobem dins del Círcul Cubellenc, l'entitat pionera del municipi fundada l'any 1890. En aquella època de finals del segle XIX, el teatre, conjuntament amb el ball, era l'única diversió de què disposaven els cubellencs. Els estatuts del Círcul Cubellenc establien que la Junta General de l'entitat estava obligada a nomenar una comissió dramàtica per tal que aquesta s'encarregués d'organitzar funcions representades pels mateixos socis. No hi ha documentació sobre el tipus d'obres que representaven en aquells primers anys, però per fonts orals sabem que una d'elles era El monjo negre, de Frederic Soler, Serafí Pitarra, en la qual intervenia Josep Ivern Escardó. Una altra notícia sobre teatre la trobem en una informació sobre la Festa Major de 1904 que donava el diari de Villanueva i Geltrú en la seva edició del 14 d'agost d'aquell any. A les 9 de la noche, gran función teatral, desempeñada por los aficionados de dicha villa con la cooperación de tres distinguidas artistas de la capital. El teatre fet per l'elenc del Círcul Cubellenc s'alternava de tant en tant amb la presència de grups de fora, principalment de Vilanova. El diari de Villanova i Geltrú, el 16 de gener de 1908, parla d'una actuació del grup de la Grècia Groga, i la mateixa publicació, el 13 d'agost de 1913, i també La Vanguardia, el 15 d'agost d'aquell any 1913, comenten una vetllada teatral protagonitzada per la Unió Vilanovina en la Festa Major de 1913.

Ha estat el Pere Tàpies amb la cançó Cha Cha Cha. I continuem amb aquest treball als grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. D'aquelles vetllades teatrals que es feien al Circo Cubellenc, en dona testimoni un article publicat el 1922 a l'Aurora, òrgan dels Cors de Claver, arran d'una visita a Cubelles que els dies 4 i 5 de juny d'aquell any va fer la coral Els Pescadors de la Barceloneta. El seu cronista, Enric Neto, escrivia, entre altres coses, després de sopar anàrem al Círculo Cubellense, on tenia lloc l'anunciada funció. Es representava la celebrada obra d'Albert Llanes, Don Gonzalo o l'Orgull del Gec, en tres actes i posada en escena per elements de l'Espiga. Aquí hi ha una nota que diu que en realitat eren de la secció dramàtica, però com que molts membres del grup teatral també cantaven en el cor l'Espiga, això el portà a aquesta confusió a l'Enric Neto. Per cert, continuo el treball dient, per cert, hem de manifestar que ens agrada molt tant per l'execució com per la presentació. També el diari La Vanguardia, el 29 d'agost de 1925, trobem una altra interessant nota sobre una obra representada per la secció dramàtica del Círculo Cubellenc. Diu aquesta nota: durante los días 15, 16 y 17 se celebró la fiesta mayor con gran animación y brillantez. Los bailes estuvieron animadísimos, superando a los de años anteriores. En la antigua sociedad Círculo Cubellense se puso en escena el drama de Guimerá María Rosa. El teatro fue insuficiente por el público que se aglomeró allí deseoso de admirar la labor artística del grupo dramático del Círculo, que al final de cada acto cosecharon muchos aplausos. Perdó. Pocs dies després, de nou La Vanguardia, el 18 de setembre de 1925, informava d'una nova actuació de la secció dramàtica del Círculo Cubellenc. Como era de esperar, la función a beneficio del primer actor, don Juan Socías, resultó un éxito brillante. El numeroso público que acudió al Teatro Círculo Cubellense festejó continuamente a los intérpretes colmándoles de aplausos. Comenzó la función con el drama L'amor civil, en el que todos los artistas hicieron una labor acertadísima, sobresaliendo la señorita Carmen Socías y los señores Tribino Escolar y Socías. Continuaven prodigant-se en aquesta època. Novament, el diari de Villanueva i Geltrú se'n feia ressò en el seu número 9, en el seu número del 9 de desembre de 1926, en què deia que l'agrupació artística vilanovina fue a representar en el vecino pueblo de Cubelles el pasado domingo por la noche las tres obras teatrales Fart Malaït, Cristeta y les orelles del duc de Don Pau, mereciendo los aplausos de la concurrencia. En resumen, fue una velada en que triunfaron el autor e intérpretes de dicha obra, apuntándose un éxito más la agrupación artística vilanovina.

El record de Víctor Jara romandrà sempre etern amb aquesta cançó Te Recuerdo, Amanda, que ara l'acabem d'escoltar a càrrec de Joan Baez. I continuem amb el treball. D'aquells anys 20 i 30 disposem de moltes dades gràcies a la informació oral que ens ha arribat. Algunes de les obres que la secció dramàtica del Círcul Covellenc va posar en escena van ser Don Gonzalo o l'Orgull del Gec, d'Albert Llanes, Terra Baixa, Maria Rosa i la Festa del Blat, Les Tres d'Àngel Guimerà, El Carro de l'Alegria, de Santiago Rossinyol, o Els Vells, d'Ignasi Iglesias. Sabem que a començament de la dècada dels 20 el director de la secció dramàtica era Joan Socies Creus, conegut com el Menut Socies, perquè era més jove que els altres seus germans. Diuen que abans d'involucrar-se en el teatre, aquest home sabia molt poc de lletra i que va ser gràcies a la seva tasca com a director que va adquirir una certa cultura. Després d'ell, els directors van ser el doctor Remigi Juncà, Josep Huguet Pedro i Josep Soler Armengol. Entre els actors i actrius hi havia dues filles de Joan Socies, Carme i Pilar Socies, al costat de noms com Isidre Montaner, Antoni Armengol Travé, el mateix Josep Soler Armengol, els germans Josep i Salvador Escardó Poc, els també germans Ramon i Pere Ferrer, més coneguts pel sobrenom de Puferrer, Elvira Rossell, Consol Montaner Vidal, les germanes Margarida i Maria Armengol, Antonieta Pons Grífols, Maria Montaner Planes, Josepa Planes Marcilles o Ricard Ferrer Fontanals. Sobre aquest darrer, la meva mare, Maria Urpia Vinyó, nascuda l'any 1926, recordava que el Ricard Ferrer, a mitjans anys 30, cantava La Violetera en una obra. Ara parem, però no escoltarem La Violetera, sinó la François Hardy amb el seu conegut tema Tous les garçons et les filles.

Una de les joves actrius dels anys 20 era Josepa Planas Marcillas, qui encara recordava perfectament la seva etapa teatral en una entrevista que li vaig fer l'any 2005. Deia, quan vaig començar a fer teatre, l'any 1926, jo tenia 16 anys. Teníem de director el doctor Remigi Juncà i de noies érem la Maria Montaner, l'Albireta Rossell, una altra que ara no em ve a la memòria, i jo. La primera obra en què vaig intervenir es deia L'encís dels 18 anys. Era d'un sol acte i només hi actuàvem tres persones, l'Albireta, jo i el Josep Soler Armengol. Jo era la primera que sortia en escena. Havia de pujar dalt d'una cadira i donar corda a un rellotge. Una altra de les obres que vam fer amb el doctor Juncà va ser La festa del blat, en la qual hi actuaven quasi tots els que formaven part de la secció dramàtica. La Papeta, així era coneguda, va fer teatre durant uns 2 anys. Ho vaig deixar quan em vaig posar a festejar. El meu marit, Jaume Fonoll, era de dalt, però a partir d'aleshores ja va passar a la sala vella. Quan diu de dalt, es refereix a l'Aliança. L'Aliança eren els de dalt i el Círcul Covellenc els de baix. Al teatre encara vaig tenir un altre director, el Josep Huguet, que va substituir el doctor Juncà quan aquest es va passar a l'Aliança. En aquesta nova etapa vam representar, entre d'altres, l'oncle Maurici. La Guerra Civil i la dura postguerra no solament van estroncar la trajectòria de la secció dramàtica del Círcul Covellenc, sinó que van comportar la fi de la històrica entitat, represaliada pel franquisme per la seva vinculació amb el republicanisme d'esquerres. I fins aquí, doncs, aquest apartat dedicat a la secció dramàtica del Círcul Covellenc. En les properes setmanes, doncs, continuarem amb els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. Un treball que vaig fer jo mateix, com he dit abans, en la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018. I abans de passar a un altre tema, escoltem música, escoltem Els Pets amb la cançó Munta-t'ho.

Ara fa temps que no portava aquí alguna cita del Joan Amades i avui ho faig a motiu del començament de la tardor, perquè el Joan Amades ens diu que el dia 23 de setembre entra la tardor. Ara comença el cicle agrícola amb la feina de la sembra, a la qual el pagès concedeix la màxima importància, ja que en depèn la posterior collita i, per tant, la seva subsistència. El començament de la tardor es caracteritza per tenir molts elements propis del final de l'estiu. La inestabilitat atmosfèrica, importants aiguats, n'és una. Una altra és la perllongació, unes setmanes més, de l'ambient festiu amb la celebració encara de festes majors i aplecs. I també ens parla de les pedres del llamp i diu que durant les primeres setmanes de la tardor és freqüent que es produeixin tamborinades amb acompanyament de llamps i trons. És creença molt estesa que el llamp és engendrat per una pedra, la qual cau simultàniament amb l'esclat del meteor. Aquestes pedres es coneixen amb el nom de pedres del llamp i hom té com a tals les destrals lítiques dels temps prehistòrics. Hom creu que les pedres del llamp tenen virtut. Si es porten al damunt, a més de guardar del llamp, donen felicitat i salven de morir fora teulada, de l'atac de bèsties, de feres i de lladres i traïdors. Ara bé, perquè mantinguin tota la seva virtut, aquestes pedres han de ser trobades, rebudes com a present o robades, mai comprades, ja que perden el seu poder benefactor. Segons el poble, el llamp, en caure, enfonsa la pedra 7 canes sota terra, uns 12 metres, la qual immediatament comença a ascendir a la velocitat d'una cana l'any.

La cançó que defineix més l'estiu de l'amor, l'estiu de 1967, almenys a Califòrnia, és aquesta que acabem d'escoltar a San Francisco, a càrrec de Scott McKenzie. I bé, d'aquí al final, ja ens queda poc temps, escoltarem música. A continuació venen el Simon & Garfunkel amb el tema Mrs. Robinson.

I per últim, un altre tema de 1967, un tema que porta per títol Surfing, a càrrec dels Bar Keys.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Senyores i senyors, bon dia. Això és Ràdio Cubelles. I un servidor és el Víctor Lluelles i Cardona, que presenta el programa 258 de 50, dels 60, perquè, com dic moltes vegades, han passat el temps i aquí estem. Avui posem allò que deien un Kim Beatle. I el Kim Beatle, ni més ni menys, era l'Eric Clapton, que a part de ser amic seu, els hi posava la guitarra i els ajudava i coses d'aquest tipus. Provem què diu l'Eric Clapton quan es diu Change the World. Vinga, comencem.

Eric Clapton, Change the World. En continuem, perquè aquest és un especial, ja sabeu, perdó, que al matí porto un... com igual que Sabina, igual, igual. Un que diu, My Father's is Ayers. Continuem amb un especial, Eric Clapton, que diu així. Vinga.

Sí, aquest és l'Eric Clapton i els ulls de la meva mare. Doncs continuem amb l'Eric Clapton, que ens diu una cosa com és Bad Love, l'especial d'aquí a Ràdio Cubelles, a 50 del 60. Vinga, Bad Love.

Bandolp, mesclar l'aigua. Aquest era l'Eric Clapton, el cinquè Beatle, que diu que era tant o més bo que ells. Jo no ho crec, però els ajudava. Les campanes, avui estem gravant, ja sabeu, vinc aquí una vegada de tant en tant i gravo un piló, el que puc. Estem escoltant una especial a l'Eric Clapton. Promises, i ho dic així.

I sí, us ho promès, ell i jo. Una mica menys, sí que anem arreglant la cosa. Continuem amb aquest especial Eric Clapton, aquí, a 50 dels 60, After My Night.

senyor. Eric Clapton. I per fons de la cançó semblava com si digués en tant en tant, John Lennon, John Lennon. Doncs sí, aquest és un especial, Eric Clapton, aquí a Ràdio Cubelles, a 5260. En posem una que diu cocaïna.

I sí, cocaïna, eh, que ho veia clar, l'home. Doncs, per què no, que quasi bé seria per acabar amb aquest especial d'avui. Un altre dia continuarem explicant, explicarem alguna que altra història. Amb aquest especial de l'Eric Clapton, perdoneu, és una que diu Blue Eyes Blue, els ulls blaus, blaus. Si l'encerto, l'endivino. Vinga, fins ara.

0: Ràdio Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles disposa d'un servei gratuït porta a porta de recollida de voluminosos i andròmines. Cal trucar al 683 38 55 42. L'abocament de qualsevol tipus de residu a la via pública pot ser sancionat amb multes que van des dels 120 euros als 60.000 euros. Si no tens mitjans per portar-ho a la deixalleria, utilitza la recollida porta a porta que et posa a l'abast el teu ajuntament. L'incivisme ens costa diners.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La reparcel·lació de l'antiga central tèrmica continua avançant. L'operació per transformar els terrenys en un centre logístic de més de 100.000 metres quadrats compta, recordem, amb capital andorrà al darrere, provinent de les empreses Ciermont 2023 i Promoci, vinculades a la família Cierco. Si la requalificació urbanística continua, com preveu la documentació, l'Ajuntament de Cubelles rebria un ingrés inicial de més de 2 milions i mig d'euros i també s'indemnitzaria en aquest procés a la Fundació Estapé en uns 300.000 euros. A finals del març passat, el govern local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació dels terrenys afectats pel Pla Especial Urbanístic de l'antiga central tèrmica. Des d'aleshores s'han anat notificant a totes les parts afectades i aquesta setmana s'ha publicat un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat dirigit a les persones a qui fins ara no se'ls ha pogut notificar la decisió. Aquest és un dels últims passos per poder tancar l'aprovació inicial del projecte i engegar la tramitació definitiva. A grans trets, la reparcel·lació afecta sobretot a les finques adquirides pels mateixos promotors de l'operació, Ciermont 2023 i Promoci, empreses vinculades a la família Cierco d'Andorra. Tanmateix, també afecta terrenys municipals i altres finques privades en menor mesura. Segons el projecte, els promotors hauran d'indemnitzar l'Ajuntament de Cubelles inicialment en uns 2 milions i mig d'euros, a banda de fer-se càrrec de les obres d'urbanització de l'entorn, valorades en uns 3,9 milions d'euros, i la construcció també d'un pas inferior sota la via previst per més de 1,7 milions d'euros. L'altra institució indemnitzada en aquest procés seria la Fundació Estapé, propietària d'uns 3.500 metres quadrats afectats per l'operació, que rebria uns 300.000 euros. La urbanització de la zona al voltant del centre logístic, avalada ja per les administracions, hauria de crear un carrer nou a la banda de Mars Mortes des de la rotonda que va cap a l'autopista fins a la via del tren, on actualment hi ha un camí. Aquesta nova via disposarà d'un carril bici i portarà fins a un aparcament per a un centenar de cotxes. El projecte preveu reubicar també un dels OMS afectats per totes aquestes obres. Al costat d'aquest aparcament, que quedaria paral·lel a la via del tren, s'hi farà una zona verda amb dues basses de laminació natural que recolliran l'aigua de pluja. Aquestes basses estaran envoltades també per uns camins que permetran anar cap a la zona comercial de les Salines o cap a un pas soterrat nou, fruit d'un segon projecte que permetrà travessar la via del tren a l'alçada del carrer de Ramon Llull al principi del Parc del Prat. El Cubermut tornarà al passeig marítim els dies 3 i 4 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta fira dedicada al vermut i l'aperitiu que es vol reprendre des de l'Ajuntament després de les cancel·lacions de les dues darreres convocatòries. Recordem que el 2025 no es va poder celebrar per motius pressupostaris i organitzatius i que el 2024 es va suspendre per la dana al País Valencià. Després també hi va haver la proposta d'unes dates aquest 2026, al mes de març, que finalment també van quedar cancel·lades. La proposta, doncs, torna al calendari original, ara a la tardor, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, i té l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els productes vinculats al vermut i als aperitius i, al mateix temps, dinamitzar l'activitat comercial i la restauració al passeig marítim, un cop ja es pot donar per tancada el que és la temporada turística principal. Durant els dos dies de la fira, el públic podrà descobrir i tastar aproximadament un centenar de referències de vermut, acompanyades també de formatges o altres propostes gastronòmiques. La programació també inclourà tallers de degustació de formatges i vermuts a càrrec de Rafael Coronado de Feten Wines. La música també tindrà un pes destacat en la programació per animar la fira. El dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí s'obrirà tot el que és la fira, les parades de vermut, i durant la jornada hi haurà les actuacions d'Anna Dibori, que presentarà el seu nou disc titulat Eclipsi, amb duet amb Adrià Mort. També hi haurà un vermut musical amb DJs i exhibició de swing i el grup de jazz Swing 5 Company, i la primera jornada s'acabarà cap a les 10 de la nit. El diumenge 4 d'octubre el Covermut tornarà a obrir a les 11 del matí. La jornada comptarà amb l'actuació de Mònica Sabadell i els concerts dels grups Veneno en la Piel i també del senyor Corella, a més d'una sessió de DJs i un segon taller de degustació de formatges i vermuts. La clausura de la cinquena edició del Covermut serà cap a les 8 del vespre del diumenge. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament, covelles.cat. Torna el servei de reforç escolar a les escoles i instituts de Cubelles gràcies a l'impuls municipal. Aquest programa ofereix suport educatiu a l'alumnat de primària i de secundària en grups reduïts i adaptats a les necessitats de cada centre. Es tracta d'una iniciativa que es reprèn gràcies a la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament, que aquest curs 2026-2027 ha prorrogat el contracte per tenir aquest reforç escolar públic dirigit als alumnes de primària i secundària. La iniciativa ja va arrencar, recordem, el curs passat i té aquest objectiu de donar un suport educatiu complementari a tot l'alumnat que ho necessiti moltes vegades, doncs, segons les indicacions també dels mateixos centres educatius. El programa es desenvolupa en grups reduïts i això permet adaptar les sessions a les necessitats dels infants i dels joves que hi participen. Les hores de reforç es distribueixen entre els diferents centres educatius i tenen en compte el nombre d'alumnes i són els mateixos centres els que determinen l'alumnat que es pot beneficiar d'aquest recurs públic. El reforç de primària s'ofereix, per tant, a les tres municipis, a les tres escoles de Cubelles, la Josep Andreu Charri Ribel, Vora del Mar i Maricel, i en el cas de secundària, doncs, en els dos instituts, l'Institut Cubelles i l'Institut Les Vinyes. Amb la continuïtat d'aquest programa, l'Ajuntament vol consolidar també un recurs municipal, que ja va arrencar, recordem, el curs passat, i que té aquesta voluntat de donar més eines fora de l'horari lectiu a l'alumnat de Cubelles. El programa compta amb hores de reforç específiques per cadascuna de les escoles i instituts i es complementa també amb classes de català per a l'alumnat d'ESO. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
2: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
3: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
4: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que es un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
5: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, e inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí

0: listo.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
2: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
3: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
1: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
4: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
1: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
5: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
1: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
6: Teníem aquesta idea de fer un festival

0: de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, amb, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. Cubelles acollirà aquest 27 de setembre que ve una iniciativa nova que es tracta d'un taller per conèixer els secrets dels nius de tortuga marina. Un taller familiar que es farà a la platja de Cubelles, gratuït, obert a tothom, i que comptarà, a més, amb la col·laboració del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Per tenir-ne més detalls i saber doncs, ben bé en què consistirà aquesta activitat i també tenir més informació sobre la situació de les tortugues marines aquí a les platges catalanes, parlem ara amb Marta Mendoza, que és tècnica de comunicació del CRAM. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, com arriba aquesta iniciativa fins a les platges de Cubelles? Les esteu muntant aquesta mena d'activitats en altres platges i doncs ara arribeu també fins aquí. Bé, explica'ns una mica com arriba fins a Cubelles aquesta mena d'activitats.
2: Doncs aquesta voluntat de conscienciació, de divulgació, d'aquesta tasca incansable de conservació i recuperació també d'espècies amenaçades als nostres mars, al nostre litoral. Nosaltres rebem l'encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb diversos ajuntaments, municipis doncs, que tenen platja per oferir de forma totalment gratuïta la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats. I en aquest cas, doncs, l'activitat de hem trobat un niu de tortuga marina perquè sí, hi ha molta gent que encara no ho sap, les tortugues marines estan començant a nidificar les nostres platges.
1: La següent pregunta era per què les tortugues marines, no? No sé si doncs, heu detectat aquests últims anys que van augment o que és més especialment vulnerable i cal doncs, fer més èmfasi en la seva conservació, és a dir, per què l'activitat se centra en les tortugues marines?
2: Perquè és una espècie que habitualment doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres a famílies que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant. I d'uns anys ençà, de fet venim de l'any passat, de l'estiu passat, el del 2025, va ser any de rècord en nidificació aquí a Catalunya amb un total de 11 nius. Per tant, és una espècie que sembla que ha arribat per quedar-s'hi i és molt important doncs, que la gent sàpiga qui habita els nostres mars i els canvis de comportament doncs, que s'estan produint i que aquesta espècie concretament doncs, està començant a posar nius a les nostres platges.
1: En quina època posen els nius? És a dir, el taller es fa coincidint amb època de nidificació o no? S'ha triat aquesta època, diguéssim, per altres motius?
2: Sí. És època de nidificació, de fet, a partir del juny ja poden començar a trobar-se els primers nius i ara diríem que estem en època encara, ja seria una mica tardana, però estem encara en època d'eclosió. Per tant, es podria donar que si, per exemple, hi ha hagut un niu que no ha estat detectat, algú podria trobar-se alguna cria de tortuga a la platja perquè estem precisament dintre d'aquest període en què encara poden haver-hi eclosions. Per tant, a partir del juny pot començar aquesta temporada i és important, sobretot, doncs, que la gent pugui aprendre a actuar davant de la troballa doncs, d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga marina, i això ho fem mitjançant la simulació de la gestió d'una niuada. Mm-hmm.
1: Ara parlarem també d'aquest aspecte, no més pràctic, però tornant una mica a la resposta que ens donaves abans, clar, ens sembla una mica mentida, no?, que busquin frescor a les nostres platges, no?, després de l'estiu que hem passat, no? Entenc que encara deu ser una temperatura més elevada, no?, la de les platges on anaven abans.
2: Ah, exacte. Llavors, aquesta zona, doncs, des de fa 5 anys a Itàlia hi ha hagut un boom important, ara això s'ha traslladat a França i està començant a baixar cap a Espanya. I una cosa també doncs, és a nivell doncs, de la temperatura ambiental que hi ha, però hem de pensar que aquests nius es posen a uns 40 centímetres sota terra, llavors estem parlant d'unes temperatures que poden oscil·lar doncs, des dels 27 i anar cap als 30. Estem parlant de la temperatura que tenen els ous enterrats a sorra de platja.
1: Mm-hmm. Però vaja, si es mantenen estius com el d'aquest any o pitjors, potser hauran d'anar més lluny, tard o d'hora, o què?
2: Seria possible, s'ha de veure el comportament que acabi adoptant a aquesta espècie, però la primera doncs, resposta que et donaria és que doncs, a Grècia, a Turquia i als llocs doncs, per excel·lència on han nidificat durant les últimes dècades ja és massa alta aquesta temperatura i per això s'estan movent cap aquí cercant doncs, aquest punt d'equilibri.
1: Mm-hmm. I bé, quan arriben aquí aquestes platges, quins són els riscos en què es poden trobar i que evitin doncs, la seva reproducció i què podem fer no? Les persones que ens hi puguem trobar o què expliqueu en aquesta activitat que hem de fer les persones que ens hi puguem trobar o evitar doncs, causar riscos també no? I entorpir-ho?
2: Sí, no, els principals riscos són la interacció humana per sobre de tot i evidentment que poden haver-hi possibles depredadors. Per això és molt important que la gent prengui consciència, aprenguin a distingir un rastre de tortuga marina o, per exemple, les tortugues solen sortir per la nit a fer niu. Doncs que la gent tingui molt clar que s'ha de separar uns 30 metres, que no la pot enfocar amb un flash, que no l'han d'espantar, que en cas de detectar-ho és importantíssim trucar al 112 per donar parte de que això està succeint i perquè es pugui doncs, activar tot el protocol, perquè és molt important poder ja no només doncs, interceptar aquesta femella, sinó trobar el niu precisament per poder-lo protegir, per poder-lo doncs, tancar, que hi hagi un voluntariat que sigui pendent d'aquesta zona, que hi hagi un control de temperatura i també doncs, que es pugui protegir pel que comentava abans, per possibles depredadors i que aquesta niuada doncs, pugui arribar doncs, a completar-se amb èxit.
1: Mm-hmm. L'activitat, qui vulgui anar, què ha de tenir en compte? De tenir doncs, cap element en compte, si volen participar, si doncs, demaneu o doneu cap consell previ, diguéssim, abans d'anar aquest pròxim diumenge a 6:45 aquí al Passeig Marítim. No sé si doneu cap consell o recomanació prèvia.
2: Són ganes d'aprendre, de voler sumar-se una miqueta a aquest moviment de conservació, d'estar preparats i a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: S'entén també pel que ens has explicat que bé, potser la gent pot pensar bé, en una platja en què hi ha tanta gent com a Cubelles no faran una aposta, no? Però no sé si és així. Si...
2: Pot ser qualsevol platja, perquè les femelles surten per la nit no hi ha activitat a les platges normalment. Per tant, doncs, es pot donar que una família surti a qualsevol platja. Per tant, doncs, hem d'estar preparats per qualsevol escenari i per poder doncs, protegir aquest niu o assegurar que si aquella família decideix sortir en aquella platja perquè ho ha cregut convenient, doncs, que no sigui molestada i que pugui doncs, assolir la seva fita sense cap tipus de problema. Mm.
1: Bé, aquest estiu o els últims anys no s'ha detectat, no? Cap niu aquí a Cubelles de tortuga marina. Malauradament sí que doncs, aquest any es va trobar un exemplar doncs, que havia arribat fins a la platja ja sense vida. Ara mateix la situació de l'espècie, més enllà d'on doncs, posen els nius i els ous, quina és també? No sé si és una espècie que podríem considerar amenaçada o en perill d'extinció.
2: Sí, és una espècie amenaçada que per sort tasca de conservació i recuperació que s'està duent a terme, implicant a tot el sector pesquer, amb totes les capacitacions que s'hi estan fent, també a nivell de consciència ciutadana i tota la tasca que es fa doncs, a nivell d'institucions, des de la Generalitat, des dels propis centres de recuperació, sí que és veritat que, valgui la redundància, s'ha recuperat substancialment el nombre d'exemplars de careta a careta, que és la tortuga més habitual aquí al nostre mar. Per tant, doncs, estem en el bon camí i doncs, totes les polítiques i totes les accions que s'estan duent a terme, una d'elles, doncs, aquesta que farem a Cubelles amb totes les famílies que hi vulguin anar, doncs, ens estan donant la raó i s'està veient doncs, que el nombre d'exemplars d'aquesta espècie que està amenaçada s'està doncs, recuperant.
1: Doncs Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM, de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, gràcies per atendre'ns i bé, només queda dir que qui vulgui, no, aquest diumenge 10:45, no cal inscripció prèvia, oi? Es poden dirigir al passeig marítim i és una activitat especialment recomanada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys amb les seves famílies, això sí, acompanyats, oi?
2: Exacte, sí.
1: Molt bé. Doncs Marta Mendoza, del CRAM, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Que vagi bé. Adéu.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any. Bon dia, benvinguts, això és Ràdio Cubelles, això és Cubelles no és ràdio, us parla Xavier Borrell i estem molt contents d'una setmana més, sempre dic el mateix, ja sé que soc molt repetitiu, per portar-vos les novetats del gènere negre. I és així, perquè les portem, perquè les tenim, perquè per sort ens agrada tot això i ens envien els llibres i els podem ressenyar, podem veure les sèries i podem veure... Bé, pel·lícules fa temps que no veiem. Però volem fer, com tots sabeu, vam fer el Cubelles Noir Ràdio, el Cubelles Noir Festival, el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el vam fer del 27 al 30 d'agost, i estem repassant una mica les taules. Ens queda una molt xula que vam fer el dissabte 29 d'agost amb el nom Perversidad, la mente criminal, que hi ha darrere del crim, amb Rafa Melero, en Pat Fernández, Ariadna Tuixell i Paco Gómez Escribano, moderada per Marcial García. Com no sabeu, i si no sabeu us ho recordo, el Rafa Melero és escriptor que publica amb Destino i té bastants llibres premiats i molt interessants. L'Empar Fernández, una escriptora que també té llibres nous, que per cert té un llibre nou que es diu La vida clandestina, del que parlarem dintre de poc. Ariadna Tuixell, que és també mosso d'esquadra i escriptora. Paco Gómez Escribano, que per cert ara fet una pel·lícula del seu gènere, que seria el gènere negre kinky, i modera el nostre company de programa i de festival, el Marcial García. O sigui que no dono més voltes, aquí ho teniu. Però això sí, perdoneu la qualitat de so, que és una mica fluixeta, però és un document que volem que quedi a la posteritat i per això el posem.
0: Si t'has perdut alguna cosa de l'actualitat literària és perquè no escoltaves Cubelles Noir Ràdio.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles, qui us parla, com deia la Txell, i ja tornem a estar aquí després d'aquestes vacances d'estiu, amb aquest estiu infernal que no sé com l'hem aguantat, encara estem aquí vius, vivitos i coleando. I res, com sempre, tot un plaer estar aquí als estudis de Ràdio Cubelles del meu poble, compartint la millor música que es pugui trobar dins d'aquesta història de la humanitat. N'hi ha de tot, sí, per tots gustos, només faltaria. Però en el meu cas, com que jo sóc un amant incondicional dels anys 40 i 50, doncs aquest és el fi, no? La fi del meu programa, no? De la maleta de la Guspireta. I comencem doncs amb novetats. Avui tindrem un programa d'una hora, esperant, expectants, si podem seguir fent una hora, tot i la demanda dels oients que m'han anat comentant: Txell, va, se'ns fa curt, no sé què, la música, bla, bla, bla, bla. Això que fan tothom, que estic molt agraïda, donar les gràcies sobretot a la gent que sempre fidels ens escolta. I dit això, avui tindrem un programa d'una hora, sí. I la setmana que ve, Déu dirà, ja us aniré comentant les novetats en el frente. Avui tenim un programa replet de música dels anys 50. Avui el dedico íntegrament als anys 50 i al rock and roll i al rockabilly. Ja sabeu que m'agrada molt fer una hora, un dia de rock and roll i un dia de swing. Però la cabra tira al monte i últimament doncs us vaig portar la temporada passada molt de rock and roll, perquè al final tira la cabra al monte. Avui, com us deia, tenim un programa replet de rock and roll i hem començat amb greatest hits. Avui tindrem grans èxits de les meves punxades, de la Guspireta, grans èxits del programa, de les ballades que vaig a ballar, que després us explicaré una mica en resum les ballades i les mogudes que tenim del rock and roll, pels que us voleu integrar en aquest món i sabeu doncs dins de les nostres terres què ens podem trobar. I hem començat amb un dels grans que fa poc van estar a Barcelona, o han de venir, encara no ho sé, ho haig de mirar, no me'n recordo, és el que té ser Dori, el peix. Crec que han estat pel país, però no sé exactament si han de venir a Barcelona o hi han vingut. Ara, durant aquesta estona del programa, ho miro. A Sant Google, clar, evidentment. No. Allà aquest ho explica tot, menys el número de la loto. I doncs tenim grans èxits, ja sabeu, Elvis, Eddie Cochran, Johnny Cash, Nancy Sinatra, Dion, bueno, en fi, els anirem descobrint mica en mica, que m'agrada també que hi hagi aquest punt de sorpresa al programa. Doncs ara seguim amb un altre dels grans, que ja sabeu que jo sóc una enamorada també del Johnny Cash. El Johnny Cash també és un dels grans, un pioner, ens va deixar fa quasi 15 o 16 anys, però la seva música segueix en peu i és una persona que passarà a la història amb aquesta gran veu i amb la seva gran música. Us deixo un vell amb el Johnny Cash, So Doggone Lonesome.

Doncs diem adeu amb el principi de la cançó amb interferències, és el que té anys 50. Esperem que no torni a passar, si no tenim un problema i no es diu el 3%. Acabem d'escoltar el Johnny Cash, un dels grans, ja us he dit. També es va fer una pel·li com un biopic de la seva vida, que no me'n recordo com es diu, veus, és que no me'n recordo de res. Però bueno, nomeno coses que em venen al cap, però no me'n recordo, a veure si ara ho miro. I la cançó es deia So Doggone Lonesome. És una cançó que vaig descobrir aquest estiu, perquè aquest estiu, tot i treballar condenadament, també entre trincar maleantes i trincar més maleantes, també escoltava música i una mica descobrir noves coses, però encara que no és de fa poc aquesta cançó, evidentment, totes aquestes carreres d'aquest senyor van durar molts anys i també va ser molt prolífica la carrera i tenen moltes, moltes cançons que de vegades se'ns escapen. Per això hem d'anar investigant i espigolant a la seva vida. I a la seva vida, en teoria, musical. La seva vida personal, això ja és pels mitòmans. En el cas meu, a l'Elvis. I doncs aquesta cançó, espero que us hagi agradat. No és la de les més sonades, de les més conegudes d'ell, però bueno, aquesta, déu-n'hi-do. I ara passem a un dels grans mites de la història d'ara, del segle XXI, que és un noi que viu als Estats Units, que és un dels grans del rock and roll d'ara mateix, del rockabilly. No està ple de taranyines com l'Elvis, però és una llegenda, crec, futura, vivent, en aquest cas, per gaudir-la encara, perquè encara, per sort, està entre nosaltres. Es diu J.D. McPherson. A altres programes us he parlat d'ell, l'he portat moltes vegades, ha vingut aquí a Barcelona moltes vegades i no té, o sigui, és un crack dels megacracks. Us el recomano 200%. Si us agrada una mica aquest món i teniu temps, busqueu al YouTube o a l'Spotify. Al YouTube el podreu veure, el podreu escoltar i veure com es mou, com la seva energia, no? ens arriba. No és el mateix que escoltar-lo, evidentment. Jo em vaig enamorar d'aquest tio només escoltant-lo, però veient-lo també doncs, pots percebre una mica més d'ell, no? I aquesta cançó m'encanta, és la High Level, juntament amb una altra que també us portaré. Avui porto diferents artistes, però també repetim una mica d'artista, perquè coneixeu també una mica més les cançons seves. Dit això, escoltem el J.D. McPherson amb una cançó que és brutal, com diu aquest home de la cuina, Let the Good Times Roll. Escoltem J.D. McPherson.

The Good Times Rule del JD Mark Ferson. I ara acabo de mirar aquestes coses que vaig mirant perquè em venen al cap, rotllo Flash Gordon, i com us he dit al principi hem escoltat Kitty Daisy and Lewis, que no us he presentat, ja ho sabeu que els he posat moltes vegades, però els que acabeu d'arribar de Mart, us ho torno a explicar, cap problema. Són tres germans, abans tocaven amb els tres germans amb la mare i el pare, la mare el contrabaix i el pare crec que era la guitarra, però ara ho van deixar i ara han agafat un altre membre. Doncs sí, van estar fa poc a Barcelona, ara ho acabo de consultar a Sant Google. El 18 de setembre van estar a Barcelona a la Sala Apolo i després se'n van anar a Madrid, primer a Madrid el 16 de setembre, el 17 van estar a València i el 18 a Barcelona, per tant fa 4 dies que van estar aquí a Barcelona i segueix la seva gira de 2026 per la resta d'Europa. Ja aquí a Barcelona ja anem justos. Doncs això, que això era una cosa que havia de dir abans i ho acabo de mirar. I ara passem amb un altre, canviant de rotllo, amb una altra història, un grup que es diu The Delta Bombers. Aquest grup el vaig descobrir també espigolant amb les meves punxades, brutals també, Delta Bombers, brutals, però van tenir, ja sabeu que sóc l'abuela Cebolleta / Libro de Petete, quan puc, perquè encara em falta aprendre moltes coses. Aquest grup, hi havia un cantant que també és brutal, és que tot el que porto jo és brutal, si no m'ho dic jo. Doncs aquest grup tenia un cantant que es deia Chris. Llavors van acabar malament i aquest noi es va separar i va fer un solitari. Però clar, com que ell composa, toca la guitarra i canta, doncs, bueno, aviam, molt no els hi fa falta, perquè et busques més en el món aquest del rockabilly, doncs hi ha diferents grups, hi ha gent que toca molts de grups, i en aquest cas doncs ell va buscar un altre grup, va buscar els diferents membres que li faltaven d'instruments i ja està. I llavors, l'any passat, a l'Screaming, aquest festival que ja us en parlaré més extensament, a l'Screaming, que és el festival de rock and roll de Calella, que el fan normalment a principis de juny, vaig estar i va venir ell com a Chris. Va ser espectacular, o sigui, aquest home en escena, a més mateix com a l'Elvis, 1,90 m, és un espectacle aquest home. Brutal. En directe és una passada, o sigui, guanya el 300%. Doncs avui vull portar una cançó dels Delta Bombers, però que la canta ell, perquè encara era membre. Va ser l'última etapa dels Delta Bombers que va estar ell allà. Aquesta cançó m'encanta. Ell encara canta cançons de Delta Bombers, perquè suposo que deu tenir ell els drets i les va dir fer ell. Però bueno, en fi, definitiva. Pressure and Time, The Delta Bombers. What?

0: only with the time to kill.
1: Diem adeu al... Això, quedava això. Pim, sempre m'ho deixo. Diem adeu al Chris dels Delta Bombers amb Pressure and Time. I ara passem a... Ja sabeu que sóc una enamorada i una mitòmana d'aquest home, a l'Elvis Presley. I avui doncs, portem un parell, tres de cançons, ja que tenim una hora, vamos, vamos. I doncs això. I avui porto una cançó que la vaig escoltar fa poc, que feia temps que no l'escoltava, tot i que la conec molt bé. Però avui dic, va, avui la portaré perquè com que té tantes cançons d'aquest home, doncs la portaré perquè sí, perquè jo lo valgo. I perquè ell lo vale más. Escoltem Elvis Presley amb King Creole.

King Creole del Elvis Presley, el gran, el rei del rock and roll, el pioner, encara que molts reneguin d'ell, tot i que és un pioner en l'estil, amb la roba, amb la música, és tot. High level. Ara passem amb una altra cançó que m'encanta. Avui ja us he dit al principi del programa de la maleta de la Guspi, que portaria Super Mega Greatest Hits. Per començar, comencem la temporada Force. Evidentment que sempre bon rotllo, respecte i alegria a dojo. I aquesta música ho porta, evidentment, ho porta molt. I aquest senyor també és molt famós en el seu camp, es diu Johnny Brunet, o Brunet, hòstia, ho haig de mirar tu, perquè a sobre dislèxica, no? Si ja et dic jo. La cançó es diu Rockabilly Boogie, que també s'han fet moltes versions, altres grups, i Johnny Brunet, perdó. I res, escoltem-la, que val molt la pena, Johnny Brunet amb Rockabilly Boogie.

Adeu a Rockabilly Boogie i ara diem hola a Rockin' Rock and Roll de la Nancy Sinatra, la filla del Frank Sinatra, el gran. Escoltem-la amb ella, que també és una gran, es va fer molt famosa amb These Boots Are Made for Walking, però aquesta cançó la vaig descobrir també aquest estiu i brutal també. Ja la vaig anar a punxar a principis d'estiu i és molt, molt xula. Deixem-la amb, us deixo amb ella, amb la Nancy Sinatra, amb Rockin' Rock and Roll.

Doncs la Nancy Sinatra ens acaba de deixar amb una joia que es diu Rock and Roll. I ara passem amb el Dion. El Dion també els he portat moltes vegades. Els pot ballar amb swing, es pot ballar amb rock and roll. Mira, té les dues vessants. I es diu la cançó Run Around Sue. És una de les primeres que vaig començar a ballar jo amb el swing, amb l'indy, hop. I l'he seguit ballant quan toca rock and roll. Una passada també, un dels grans de l'època. I res, us deixo un vell perquè el gaudim tots plegats. Dion, Run Around Sue.

Doncs hem pogut gaudir una mica del Dion amb Run Around Sue i hem pogut ballar-lo també. Jo no he pogut ballar aquí a l'estudi perquè no m'he aixecat, si no hagués pogut fer-ho soleta també, que podem fer... També hi ha un ball de swing que pots fer... Que no me'n recordo com es diu. Que raro. Doncs això, que pots ballar sol. En fi, seguim pels camins inexcrutables, com dic sempre, del swing, del rock and roll, en aquest cas avui, del rock and roll i el rockabilly. I ara tenim una altra cançó que també l'he descobert aquest estiu, que es diu Take Me to the Fair, de l'Elvis Presley. Sabem que aquest senyor, a part de música, va fer també pel·lícules. Algunes estan al Filming, no totes, algunes les he vistes. Bueno, jo és que li tinc amor etern a aquest senyor, però bueno, sí que és veritat que són pel·lícules, bueno, que hi ha gent que diu són molt senzilletes, diguem-ho així, però bueno, allà podem gaudir de l'Elvis, com es mou, com es gesticula, també com canta en directe, en directe a la pel·lícula, clar. Una mica veure com és ell, no? Interpretant un paper. Val la pena si ets amant d'aquest senyor, i si no, doncs mira, tal dia farà un any, com diuen els catalans. Doncs això, escoltem a l'Elvis Presley amb Take Me to the Fair.

Molt bé, Elvis Presley amb Take Me to the Fair. I ara passem a una mica més tranquil·lets. Bé, no és l'única, és l'única. Però la volia fer encabir perquè m'encanta aquest home, m'encanta. El vaig descobrir quan jo era molt petita, anant amb viatgets que fèiem amb uns pares, en aquell cas Arenys de Mar, que mon pare tenia, té família Arenys de Mar, i tornant a la nit, me'n recordo com si fos ahir, ai, perdoneu, això de l'aire condicionat passa factura. Doncs això, després d'aquest engargallament, tornàvem d'Arenys de Mar, era de nit, i me'n recordo d'escoltar el Polanca en aquell caset, que ja no sabem, avui dia la gent no sap ni què és això del caset, i vaig escoltar, doncs, bueno, doncs Diana, i en aquest Diana és la que tinc més present, però aquesta també la vaig escoltar, la que us porto avui. És molt bonica, és espectacular, el Polanca també, un dels grans, i la cançó es diu You Are My Destiny. Escoltem-la, Polanca.

ets el meu destí, Polanka, you are my destiny. I ara passem amb uns altres de les ballades que fem, que es diu The Chartbusters, amb una cançó que es diu She's the One. Vinga, som-hi, que no pari la música. One, two.

Entre You Are My Destiny i She's the One estem, vamos, high level de romàntics, i però en marxa, amb canya, com porta el rock and roll. I ara passem també, a després d'escoltar els The Chartbusters, passem amb el Johnny Brunet, que l'hem escoltat abans, amb Rockabilly Boogie. I ara aquesta cançó que també m'encanta es diu All By Myself. També aquest home, el disc aquest, és una passada. Totes les cançons valen molt la pena. Escoltem-lo amb ell, amb un dels grans, Johnny Brunet, amb All By Myself.

Diem adéu a l'Elvis Presley i diem hola a l'Eddie Cochran amb Come on Everybody, una cançó que també ballem molt a les jams. És també un dels grans, com sempre dic, és que avui he portat molt, molt, molt dels grans, i som pioners que gràcies a ells el rock and roll va anar creixent i es va anar fent tan sòlid com ha arribat avui en els nostres dies. Deixo de parlar i escoltem el Eddie Cochran amb Come on Everybody.

0: Diem adéu al senyor Eddie Cochran i ara escoltem una col·laboració que va fer el J.D. McPherson amb un grup que es diu Flip Bops, que és de Rockabilly, i una cançó també que no tinc paraules per descriure aquesta cançó. Es diu Heart on Fire. El videoclip al YouTube també és molt bonic, és en blanc i negre, amb una, estan tocant en una fàbrica, molt senzill, però molt, molt, molt, que transmet molt, com totes les seves cançons. Us deixo un vell amb el J.D. McPherson i els Flip Bops amb Hearts on Fire.
1: Okay. I'm schwitzing.

0: All right. Oh. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: Vinga, Hearts on Fire, del J.D. McPherson amb Flip-Ops. I ara entrem a la recta final del programa. Ens queden dues cançons. Ha sigut un plaer absolut tenir una hora per poder gaudir i fer gaudir. Una cançó només ens queda, perdó. I res, ens queda doncs agrair a la gent que sempre ha estat aquí, que tornem a estar amb tots vosaltres entre els oients de Ràdio Cubelles i els que no són de Cubelles, que també ens escolten per internet. Ja sabeu que el programa es penja després a la web de Ràdio Cubelles com a podcast, perquè la gent que no el pot escoltar en directe doncs el pugui escoltar després en diferit. I això. Moltes gràcies per sempre estar aquí al costat, per escoltar la maleta, per apreciar aquesta bona música que ens acompanyarà sempre en tots els temps. I res, ens retrobem la setmana que ve, marxem amb un dels grans, sempre acabo amb la cirereta del pastís, amb ell, amb només ell, que és l'Elvis Presley, amb una cançó que fa la Royal Philharmonic d'Anglaterra, que fa una adaptació del Burning Love. Gaudiu de la setmana, ens retrobem la setmana que ve. Salut i rock and roll.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

I amb aquesta sessió tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i aquesta sessió també la teniu al meu canal de YouTube, DJ Romo Music. I doncs ens veiem al següent programa. Adeu!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: És sentir.
2: I és que tornem a començar. Hay que volver a empezar. I fem aquest programa La Factoria, especial autor. Avui, un altre programa d'aquesta casa de Ràdio Cubelles, el 107.9 FM. Música per tu, només.

I és que cada setmana tornem a començar aquí a Ràdio Cubelles, a la teva màquina del temps, amb tots aquests temes que no escoltaràs realment a cap altre lloc. S'ha de tornar a començar, sempre és bon moment per tornar a començar.

I és que sempre és un bon moment per tornar a començar avui, dedicat a elles. A les dones, a les nostres companyes. I és que continuem amb la Clara Montes, Només meva, solo mía.

0: Esa no soy yo.
1: I és que sempre hem de tenir la nostra dignitat. I ara continuarem amb el Trátame Bien de la Marina Rossell, una gran veu.
0: Esa niña sí, no, no, esa no soy yo.

I és que sempre, sempre hem de tratar bé a tothom, i és que la música ens trata bé. Ave Maria, Teresa Barravientos.

I és que la Verge Maria sempre ha sigut, és l'icon de la dona, del principi femení, de la creació.

I és que és una veu sensacional, la Teresa Barrientos. Avui, amb aquest programa especial dedicat a elles. La Factoria, un programa avui de dones per tothom.

és que sempre passen coses, la vida dona moltes voltes, però mai hem de perdre l'esperança. Maria Valemàs, Olga Romani, ens anirem cap a la Luca de la Cristina del Valle.

aquesta versió tant en anglès com en castellà, inclús si fessin alguna en català, doncs ens arriba, ens agrada. I passarem a una altra dona, la Chenoa, que ens parla d'aquestes rutines. Adéu, Luca.

Llibertat, la premissa essencial. Llibertat per tu, per mi, per tots, per escoltar la teva màquina del temps. Sempre hem de sobreviure. I ara ens anem amb aquell home, ese hombre de la Fangoria.

és que sempre la sort està de camí, perquè de vegades allò que pensem que és mal per nosaltres, de vegades és sort. La puerta de los sueños entre nosotros, algo tenim entre nosaltres.

Quina gran veu, quin gran tema. La porta dels somnis. Recorda que aquesta música només la trobaràs aquí, a la teva màquina del temps. Sonant per tu, dedicat a ella, és la Factoria. Factoria d'autor, dedicat a ella. Y es que no me importa res, Lolita.

la Lolita interpretant aquell gran tema de la Luz Casal. I ens anirem cap a un grup que, bueno, va treure un parell de treballs on la CDS, que són les Papa Levante, amb aquell Practicar Sexo.

I és que tot s'ha de fer amb el córrer. El cervell i la ment i el córrer han de passar el mateix. I és que ens anirem amb la Elizabeth Morris i aquella Eva Luna.

I perquè ens tenim que anar, ens tenim que acomiadar-nos fins la pròxima setmana. L'últim tema de les Olé Olé. Busca-la, i és que sempre hem d'estar a la recerca.

I és que a la fi els hem trobat tot. Moltes vegades busquem a fora el que tenim a dintre. Avui aquest especial Factoria Elles, i és que volem donar suport a totes les dones. I ens acomiadem, no tenim permès, això ha sigut La Teva Màquina del Temps. Recorda sempre que ens trobarem la pròxima setmana, sense Bocins de la FM Ràdio.

dame lo que necesito.

No tengas miedo. Acércate un poquito.